0: Y estamos acercándonos ya a menos cuarto, a las 8, a las 7 en Canarias. Y a partir de ese momento y hasta las 8 en punto, la información en las mañanas de Radio Nacional de España, de las emisoras, de las territoriales, nuestros compañeros y compañeros de las editoriales de la radio pública. Menos cuarto.
1: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
2: Bon dia, és dilluns 21 de setembre, són 7:45 del matí. La setmana comença amb la ressaca d'un cap de setmana marcat per la política. Aquest diumenge ha estat marcat per les visites del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, a Gavà i a Badalona, respectivament. Actes on s'ha fet palès que la maquinària preelectoral ja està en marxa i on els avenços de l'ultradreta, la crisi migratòria o el finançament han estat alguns dels temes principals. Tot plegat mentre en paral·lel centenars de persones han sortit als carrers de Barcelona per protestar contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, després que la setmana passada el govern espanyol aprovés el Pla d'Hora 3, que inclou els preparatoris per tirar-la endavant. Ens interessem aquesta hora per la previsió meteorològica. A Emet, Jordi Oriós.
3: Bon dia, avui continua la calor a Catalunya, les temperatures màximes en ascens i podrà ser notable a punts del litoral de Tarragona, del prelitoral de Barcelona i de l'Empordà, on avui s'esperen valors significativament elevats. Avui màximes de 35 graus a Girona, 34 a Lleida, 31 a Barcelona i Tarragona. Durant la setmana continuarà la calor, temperatures amb pocs canvis, més suaus cap als litorals, però que a l'interior i a les depressions centrals seran calorosos, especialment cap al divendres es podran assolir els 35 graus a Girona o els 36 a punts de la plana de Lleida. Ja cap al dissabte tornarien a baixar les temperatures. Pel que fa al cel, avui ennuvolat amb un augment de la nuvolositat de tipus alt a la tarda. Pel que fa al vent, avui fluix variable, excepte al litoral de Tarragona, amb bufarà moderat del nord-oest a primeres hores. Al litoral bufarà de component sud moderat i a la Vall d'Aran fluix del nord, mentre que a l'Empordà bufarà moderat durant les hores centrals. És una informació d'AEMET.
2: I com se circula aquesta hora per les carreteres? RAC, Ferran Aràndiga.
4: Bon dia, continuem la jornada d'avui dilluns amb dos accidents actius a la AP7. Recordem el primer estat aquesta matinada i que encara talla un carril a l'altura de l'Ampolla, en sentit nord, i el segon accident ha estat a primera hora del matí, entre Sant Cugat i el Papiol, en direcció Tarragona, on queda només un carril de circulació obert i ja provoca fins a 9 quilòmetres d'aturades, unes cues que passen Cerdanyola del Vallès. Però és que també tenim un vehicle avariat a la mateixa AP7, a l'altura de la Roca, que deixa el vehicle al voral i provoca 4 quilòmetres d'intensitat, també en sentit sud. També tenim complicacions en la circulació a la Ronda de Dalt, on hi ha una altra avaria en sentit sud, que talla un carril i provoca també 9 quilòmetres i mig d'aturades. Per altra banda, doncs, també tenim retencions habituals cap a Barcelona pel vessant Llobregat en direcció des de Pallejà i el Papiol, volíem dir, a la A2 i a la B23. Pel que fa al Besòs, també en direcció a Barcelona, cues arreu del nus de la Trinitat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: Salutacions de l'Adriana Llacà i a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Catalunya s'ha convertit en l'epicentre de la política aquest cap de setmana, marcat per les visites dels líders principals dels partits estatals, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. En un bany de masses, durant la tradicional festa de la Rosa a Gavà, el cap de l'executiu espanyol ha inaugurat el curs polític a casa nostra. Davant més de 15.000 simpatitzants i afiliats socialistes, el primer secretari del PSOE ha posat Catalunya com a exemple de convivència i cohesió, diu, enfront a la deslleialtat del PP i Vox. Lorena Enns, bon dia.
5: Bon dia. Si el president del govern central, Pedro Sánchez, avança el curs electoral a Catalunya tractant de mobilitzar l'electorat d'esquerres davant l'avenç global de les forces d'ultradreta. La catalana és una comunitat clau, un dels territoris més disputats pels partits polítics pel seu pes electoral. A la Pineda de Gavà, un dels bastions del socialisme, el primer secretari del PSOE ha acusat a Pep i Vox de fer-se seguidisme mutu. Sánchez ha lamentat els insults que rep de la dreta i el seu estil d'oposició.
6: Van en el mismo coche, comparten la misma ruta y los mismos prejuicios, las privatizaciones, la confrontación y también la falta de respeto o la falta de educación.
5: El cap de l'executiu ha posat de relleu els compromisos més importants del seu executiu, entre ells la reforma del sistema de finançament, i ha augurat una victòria del socialisme en les properes eleccions. Ho ha fet acompanyat, entre moltes altres figures, per Salvador Illa, que ha renovat el seu suport incondicional cap a Sánchez.
7: Hoy lo hace Feijóo. Nunca Nunca decepcionas, Alberto. Siempre por detrás de Abascal. Siempre por detrás de Vox.
5: Illa ha assegurat que amb la presidència de Sánchez la convivència a Catalunya ha millorat i ha reclamat als populars que s'assumin a la reforma del finançament.
2: No gaire lluny d'allà, al turó Cartit de Badalona, la immigració i la seguretat han centrat el discurs del líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, qui ha demanat revisar com es concedeix, manté i com es pot perdre la nacionalitat. Laura Zurriaga.
8: Acompanyat dels principals representants del Partit Popular a Catalunya i davant 6.000 assistents, Feijóo ha reclamat una política oberta per als estrangers que vinguin a treballar i ha promès mà dura contra els que s'assaltin la llei. Ha amenaçat també amb retirar la nacionalitat als delinqüents estrangers si arriba a la Moncloa.
9: Revisaremos cómo se concede la nacionalidad. Revisaremos cómo se mantiene la nacionalidad y acreditaremos cómo se puede perder la nacionalidad. España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte.
8: En la mateixa línia, l'alcalde Xavier García Albiol li ha demanat que modifiqui la llei per endurir condemnes contra els criminals multireincidents.
10: El delincuente español multireincidente, respuesta penal efectiva y cumplimiento de las penas. Y el delincuente extranjero multireincidente, impulsar las reformas para hacer efectiva su expulsión de manera inmediata.
8: El líder de l'oposició cerca augmentar la representació del seu partit a Catalunya, però haurà de contrarrestar la pujada d'Aliança Catalana i també de Vox.
2: I en l'àmbit de la política catalana comença una setmana marcada per la compareixença del president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest dimecres, per retre compte sobre els errors de les proves PISA. El president engega la maquinària per posar en marxa el debat sobre la crisi educativa i avui es reunirà amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, i amb Juan Manuel del Pozo, el president del Consell d'Educació de Catalunya, l'òrgan que ha de liderar aquest debat per a la transformació del sistema educatiu. Doncs bé, l'educativa és una de les carpetes sobre la taula del govern, una altra és l'ampliació de la aeroport del Prat. Milers de persones han recorregut aquest diumenge als carrers del centre de Barcelona per reclamar que no s'ampliï aquesta infraestructura. Denuncien

0: de les inversions als aeroports durant els propers 5 anys. El text reserva una partida de 191 milions d'euros per a la hipotètica ampliació de l'aeroport.
1: Tercer incident en una presó catalana en només una setmana. Aquest diumenge, un intern de Quatre Camins apareixia mort a la seva cel·la després de llevar-se la vida. Què en sabem, Olga Rodríguez?
2: El cos sense vida del reclús el descobrien a primera hora d'aquest diumenge durant el recompte del matí. Els serveis d'emergència de Quatre Camins el van intentar reanimar sense èxit. Segons el sindicat SICAP-FEPOL, el pres va aparèixer penjat d'un llençol lligat als barrots de la finestra de la cel·la. L'intern portava des de l'abril en aquesta presó, però feia anys que complia condemna en diferents centres penitenciaris. A l'actualitat l'havien ubicat temporalment al mòdul d'ingressos de Quatre Camins i se'l sotmetia a vigilància per tal de salvaguardar la seva integritat, segons el sindicat, que denuncia que aquesta és una pràctica habitual, mantenir reclusos a ingressos durant llargs períodes de temps per falta de places adequades i la saturació del sistema. El Departament de Justícia ha lamentat els fets i ha expressat el seu condol als familiars i l'entorn del pres. Aquest suïcidi és el tercer incident en una setmana a les presons catalanes. Dijous a la nit, un intern de Quatre Camins va assassinar el seu company de cel·la i un altre reclus es fugava de la presó de Mas d'Enric al Callà, al Tarragonès. També dijous, tot aprofitant una sortida programada. Per al sindicat SICAP, aquests incidents demostren el greu deteriorament del sistema penitenciari català, per la qual cosa reclama una millor gestió per tal d'evitar situacions com aquestes.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen el suposat segrest d'un home per part de 5 individus vestits de falsos policies a la P7 a Montornès del Vallès. 5 homes vestits de negre, amb armilles reflectants i la paraula policia escrita a l'esquena i la cara tapada, van treure un altre home de la part del darrere d'un cotxe i el van obligar a entrar a un altre vehicle. L'escena va ser gravada per alguns testimonis a la zona. La víctima va ser localitzada poc després Sena i Estàlvia. La policia catalana sospita que es pot tractar d'una revenja entre bandes. Obrim la pàgina esportiva parlant de bàsquet. El Joventut de Badalona es proclama campió de la Supercopa ACB després de guanyar contra el Barça. Josep Capel, bon dia.
3: Bon dia. Tercera Supercopa d'Espanya per la penya, que havia guanyat l'última l'any 86. Feia 40 anys en quant a títols des del 2008, que no n'aixecaven cap. Llavors va ser l'Eulep Cup, on jugava un Ricky Rubio adolescent. Ara, com a capità de l'equip, explicava què significa això per la penya i per Badalona.
4: Conseguir títols no és fàcil. Ha pasado por momentos muy difíciles la peña, pero bueno, creo que se tiene que celebrar un título, pero no solo este título, ¿no? Que creo que es la culminación de una ilusión de la temporada pasada que empezamos y que sigue, ¿no? Allí esperemos que nos lleve lejos.
3: El resultat ho diu absolutament tot, 101-87 més 14 per la penya davant del Barça, amb un clar protagonista, Nicola Provitola, que el seu exequip li va fer ni més ni menys que 31 punts amb 9 triples de 13 intentats. És la primera vegada a la història en 27 edicions que un equip anfitrió aconsegueix aquest títol.
1: En futbol, el Barça confirma la lesió muscular de Christensen al recte anterior del quadríceps esquerre. Serà baixa durant les properes setmanes. I a la segona divisió, el Sabadell ha guanyat contra l'Oviedo 3-1 a la Nova Creu Alta. En waterpolo, l'Assolim Mataró s'ha coronat campió de la Copa Catalunya Femenina després de guanyar contra l'Astralpul Sabadell 11-9. I un apunt d'hoquei patins perquè Catalunya s'adjudica la Golden Gat, que s'ha celebrat a Cerdanyola del Vallès. La victòria ha estat tant en la categoria masculina com femenina contra Portugal, el fins ara campió. L'equip femení ha remuntat les lusitanes 2-3, mentre que el masculí ho ha fet per 1-2. Parlem de cultura. El primer diumenge de Castells de Santa Tecla, a Tarragona, deixa un nou pòquer de gamma extra dels castellers de Vilafranca. El 4 de 10 amb folre i manilles carregat de la Colla Vella, el 5 de 9 amb folre i un intent de 3 de 10 amb folre i manilles de la Jove de Tarragona. També el retorn de la tripleta màgica dels Xiquets de Tarragona. Judit Huerta.
5: La Diada de Santa Tecla ha mostrat la cara i la creu de la mateixa moneda. Els castellers de Vilafranca han tornat a certificar un pòquer de gamma extra gairebé sense despentinar-se. Han arrencat amb el 3 de 9 amb folre i agulla, han continuat la seva actuació amb el 3 de 10 amb folre i manilles, que han alçat amb confiança. També han descarregat el 5 de 9 amb folre en la tercera ronda, sense cap mena de problema, aixecant un altre gamma extra perfecte. I han tancat la jornada amb el pilar de 8 amb folre i manilles. A la creu, la Colla Vella no n'ha tingut prou només amb tornar a carregar el 4 de 10 en Folre i Manilles i la jove de Tarragona topava amb la duresa d'un intent de 3 de 10 en Folre i Manilles. Per totes dues colles, la jornada ha assolit els objectius que portaven a la plaça de la Font. Els rosats no han pogut descarregar, però el 4 de 10 en Folre i Manilles i

0: els Liles, el 3 de 10 amb Folre i Manilles, que ha quedat en intent.
1: I la delegació catalana al Festival de Cinema de Sant Sebastià ha celebrat la presència de Catalunya al certamen, amb fins a 28 produccions amb segell català que s'hi projecten. És la mateixa xifra de l'any passat. Escoltem la consellera de Cultura, Sònia Hernández.
2: 28 produccions catalanes, 16 de les quals tenen ajut del Departament de Cultura. Contents, això s'explica perquè hi ha talent, perquè hi ha risc, hi ha empreses que aposten i, evidentment, també perquè les administracions doncs, apostem pel cinema i, per tant, doncs, això permet que les productores puguin fer més risc, que hi hagi escoles de cinema on es formen doncs, els professionals i, per tant, que hi hagi aquest resultat.
1: Dues d'aquestes pel·lícules es presenten a la secció oficial per optar a la Conxa d'Or, Sants, de Miquel Gurrea i Cinco Minutos Más, de Javier Ruiz Caldera. També a la secció oficial del festival, però fora de concurs, s'hi projectarà Ruega por Nosotras, del director Daniel Monzón. I es presenta també l'últim treball d'Isaki La Cuesta, un documental sobre flamenc, Jaleos Flamencos Quieches. Sant Sebastià retrà homenatge en aquesta edició al director català Pere Portabella i es projectarà Pont de Varsovia a la selecció de clàssics del festival. I acabem amb la música de Ty Segall.

El músic de Califòrnia és un dels referents del rock psicodèlic que ha redefinit el gènere en els darrers 20 anys. Aquest vespre actua a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona, on no tocava des del 2014, i on presenta el seu 18è àlbum d'estudi, Chrome, que ha vist la llum aquest estiu. D'aquesta manera, arribem al punt de les 8 del matí, els deixem ara amb les mañanes de Ràdio Nacional i els desitgem que tinguin un molt bon dilluns.

0: De robatori amb força en establiments comercials al barri del Poble Nou de Barcelona.
1: Els arrestats de 42 i 50 anys acumulen més d'una quarantena d'antecedents policials, principalment relacionats amb fets similars. La investigació es va iniciar arran de diversos robatoris comesos durant l'agost a diferents establiments del districte. L'anàlisi de les imatges de videovigilància i altres testimonis i altres gestions policials, volíem dir, van poder identificar els presumptes autors dels robatoris.
0: En el marc del Dia Mundial de l'Alzheimer, l'Ajuntament de Barcelona ha obert 4 noves unitats de memòria al districte de Gràcia per atendre persones en les fases inicials del deteriorament cognitiu. Els serveis situats en centres d'atenció primària i gestionats per professionals de la Fundació Alzheimer ofereixen un programa continuat d'entrenament cognitiu per retardar la progressió de la malaltia i millorar la qualitat de vida dels pacients. Les noves unitats es reparteixen entre el CAP Vallcarca, el CAP Vila de Gràcia Cibeles i el CAP Larrard, que n'acull 2. Cadascuna té una capacitat de 15 places anuals i l'accés es fa per derivació mèdica des dels centres d'atenció primària. En esports, el Joventut de Badalona es proclama campió de la Supercopa ACB després de guanyar contra el Barça. Josep Capell, bon dia.
2: Bon dia. Tercera Supercopa d'Espanya per la penya, que havia guanyat l'última l'any 86. Feia 40 anys en quant a títols des del 2008, que no n'aixecaven cap. Llavors va ser l'Eulep Cup, on jugava un Ricky Rubio adolescent. Ara, com a capità de l'equip, explicava què significa això per la penya i per Badalona.
3: Conseguir títols no és fàcil. Ha pasado por momentos muy difíciles la peña, pero bueno, creo que se tiene que celebrar un título, pero no solo este título, ¿no? Que creo que es la culminación de una ilusión de la temporada pasada que empezamos y que sigue, ¿no? Allí esperemos que nos lleve lejos.
2: El resultat ho diu absolutament tot, 101-87 més 14 per la penya davant del Barça, amb un clar protagonista, Nicola Provitola, que el seu exequip li va fer ni més ni menys que 31 punts amb 9 triples de 13 intentats. És la primera vegada a la història en 27 edicions que un equip anfitrió aconsegueix aquest títol.
0: En futbol, el Barça confirma la lesió muscular de Christensen al recte anterior del quàdriceps esquerre. Serà baixa durant les properes setmanes. I a segona divisió, el Sabadell ha guanyat contra l'Oviedo 3-1 a la Nova Creu Alta. En waterpolo, la Solim Mataró s'ha coronat campió de la Copa de Catalunya Femenina després de guanyar contra l'Astrapul Sabadell 11-9. I un apunt d'hoquei patins perquè Catalunya s'adjudica la Golden Cat, que s'ha celebrat a Cerdanyola del Vallès. La victòria ha estat tant en categoria masculina com femenina contra Portugal. El fins ara campió, l'equip femení, ha remuntat les portugueses 2-3, mentre que el masculí ho ha fet per 1-2. De la cultura tanca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic amb 170.000 assistents, una xifra que supera les previsions de l'organització i confirma la tendència de creixement dels darrers anys. El festival ha reunit uns 1.300 professionals, el 80% dels quals catalans, i ha comptat amb 72 propostes artístiques, 35 estrenes de disc, directe, gira o projecte i 32 presentacions de nous discos. El concert de Ginestar a la plaça Major va ser la més concorreguda de les propostes, amb 12.500 assistents, segons la Guàrdia Urbana. Concerts com el de Nacho Vegas, en Rebe, Romantic, Dimoni o Marina Herlop han exhaurit entrades. I una altra cita cultural que ha tancat portes amb bones sensacions ha estat el Festival B al Parc del Fòrum. La seva 12a edició ha acollit més de 35.000 assistents, 10.000 més que el 2025. I avui acabem amb la música de Hoodoo Gurus.

Les històriques del rock australià actua aquesta nit a la sala Upload al poble espanyol. El grup, incorporat al Saló de la Fama de la Música Australiana, portarà a Barcelona la seva barreja del garage rock, melodies pop i grans clàssics dels anys 80.

Doncs en My Imaginary Friend hem arribat al punt de les 9. Més informació en aquesta sintonia i al portal web rtv-e.cat. Que passin un molt bon

0: Defienden su inocencia y esperan que el jurado sea ecuánime. Una decisión del juez que, como decías de nuevo, coincide con un viaje internacional del presidente y para el gobierno no es casualidad. China, India y Brasil, por ejemplo, incluso estaba Begoña Gómez acompañando a Sánchez. La noticia se ha conocido esta vez cuando ya estaba volando el presidente a Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, donde pretende reclamar, entre otras cosas, normas para la inteligencia artificial y defender su política migratoria, con la crisis en Ceuta todavía lejos de resolverse. El miércoles su discurso y también rueda de prensa.
1: Estamos recopilando toda la cascada de reacciones a esta noticia, a esa apertura de juicio oral en el Partido Popular. Esther Muñoz respondiendo a su vez a un tuit del PSOE en el que los socialistas dicen que Begoña Gómez es inocente, asegura que en una democracia plena la inocencia la dictamina los tribunales y no el partido del presidente del gobierno, cuya mujer está investigada. Además, tenemos novedades en la investigación al expresidente Zapatero. El juez Calama ha citado a declarar como investigadas a sus dos hijas el 30 de noviembre. Encarga un segundo informe sobre las joyas incautadas en el despacho del ex líder socialista Mario Sánchez. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. El juez Calama despeja la incógnita y, como dices, cita a declarar como investigadas a las hijas de Zapatero. Será el día 30 de noviembre cuando declaren Laura y Alba, una a las 9 y otra a las 12. Su empresa, What the Faf, se encuentra señalada por haber servido presuntamente para ocultar pagos al expresidente del gobierno. Sobre las joyas encontradas en el despacho de Zapatero, el magistrado ha encargado un informe a la joyería Llanes para que identifiquen el área geográfica de creación, los metales preciosos y su valor de reposición en la actualidad. Este informe se sumaría al realizado en su momento por la joyería Ansorena, que situó en 1,3 millones de euros la estimación de las alhajas. El juez Calama también ha dado 3 días a Zapatero para que entregue toda la documentación que tenga sobre sus joyas. Recordemos que el expresidente del gobierno se comprometió en su declaración ante el juez en junio a proporcionar la información necesaria que acreditara su origen en una semana o 10 días, algo que no ha sucedido.
1: La justicia impacta en la actualidad, en una jornada en la que en Ceuta se suceden las llamadas a la calma. Rosa Perrana, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Carlos.
1: Después de que este domingo un grupo de manifestantes atacara el coche en el que viajaba una diputada de Ceuta ya.
3: Sí, el grupo estaba concentrado para protestar por la llegada a la ciudad de una ONG navarra. La diputada Julia Ferreras nos ha contado esta mañana aquí en Radio Nacional cómo vivió la agresión.
4: Los manifestantes señalan mi coche al grito del proetarra y ya todas las imágenes que habéis visto en vídeo.
3: El mando único y ministro Ángel Víctor Torres ha condenado la agresión y señala a Vox por incendiar las calles con su discurso de odio.
5: Lo peor es el enfrentamiento y lo peor es ese llamamiento a la violencia. Si los responsables públicos somos los que lo hacemos, ¿qué podemos esperar de quienes nos siguen?
3: Desde Ceuta, donde hoy está de visita junto al presidente del PP europeo, Alberto Núñez Feijóo, también ha condenado los hechos. Dice que en democracia la violencia no tiene cabida y Vox, su portavoz José Antonio Fuster, señala a Pedro Sánchez.
6: ¿Quién es el responsable? Pedro Sánchez y el gobierno de Marruecos. Pedro Sánchez y Marruecos. Queremos saber la conexión que hay entre los dos. Y, por supuesto, la violencia nunca, jamás es el camino.
1: Y más voces protagonistas del día. Carlos Mazón ha hablado de la Dana, justo cuando están a punto de cumplirse 2 años de la riada en la que murieron 232 personas. El expresidente valenciano ha comparecido por segunda vez en el Congreso.
3: Sí, en esta ocasión por los mensajes que intercambió la mañana de la Dana con miembros de su gobierno en un grupo de WhatsApp. Mazón se ha negado a responder a las preguntas de los diputados, a quienes ha recordado que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana le exoneró de toda responsabilidad. Alba Urrutia, buenas tardes.
7: Buenas tardes, sí, de hecho ha llegado con el documento del TSJ en la mano y a él se ha referido Carlos Mazón en varias ocasiones para argumentar que no iba a aportar más información.
8: El único poder que puede juzgar mi responsabilidad penal son los tribunales y ya se han pronunciado al respecto.
9: Así pueden depurar responsabilidades políticas.
8: Como ahora estoy...
9: Porque usted dijo que es inevitable.
8: Y como ahora estoy personado en el procedimiento y tengo acceso completo a la causa, por fin, estimo que lo procedente es no hacer ninguna declaración pública hasta que termine la instrucción.
7: Mazón solo ha tenido el apoyo y el calor de PP y Vox, mientras el resto de partidos se han centrado en exigirle responsabilidades políticas, en que reconozca que estaba al mando de la emergencia, algo que él ha negado en varias ocasiones, una sesión tensa desde el principio, que se ha elevado con la intervención de Gabriel Rufián.
10: Me parece que es usted un negligente, un inútil, un homicida imprudente, un psicópata.
9: Señorías, no tiene usted la palabra.
7: Una de las exigencias más repetidas de los grupos es que entregue los WhatsApp del día de la Dana, a lo que Mazón de momento se niega.
1: Esto en el Congreso fuera las víctimas.
11: No podemos dejar pasar página, no podemos hacer chao pescado. Estos son 232 vidas que se truncaron. Esto es indignante.
1: Rosa Álvarez Maredo Gradolí, las dos presidentas de las dos asociaciones de víctimas. Y en Málaga ha muerto la mujer de 35 años que fue estrangulada la semana pasada por su pareja.
3: Sí, fue la hija de ambos, menor de edad, la que llamó al 112 para alertar de que su padre estaba intentando asfixiar a su madre. El hombre se suicidó y ella ingresó en estado muy grave en el hospital. Radio Nacional en Málaga, Lalo García.
12: Sí, la mujer de 35 años no ha podido superar las heridas que le causó su pareja al intentar estrangularla y tras 5 días ingresada en estado muy grave en la UCI de un centro hospitalario de la capital malagueña, hoy se ha confirmado su muerte encefálica. Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado miércoles en una vivienda de la calle León y Benabú de la barriada de los Pinares de San Antón de la capital malagueña. Fue la hija de la pareja de 12 años la que llamó al 112 para avisar de que su padre estaba agrediendo a su madre. El hombre de 39 años después se ahorcó también en presencia de la menor. Tras acudir el 061 y la Policía Nacional, hallaron a la mujer en parada cardiorrespiratoria, por lo que le practicaron maniobras de reanimación y la trasladaron a un centro hospitalario donde finalmente ha fallecido.
1: Crímenes machistas de las últimas horas, Rosa.
3: Sí, los Mossos de Escuadra han detenido a un hombre que presuntamente ha atropellado esta mañana a su expareja que se encuentra hospitalizada grave en Tarragona. Antes la había amenazado y en Alicante la policía ha arrestado a otro hombre acusado del asesinato de su pareja, de Cristina, 34 años, este sábado en Madrid. En lo que va de año serían 39 las víctimas mortales. Recuerdo, en el 016 es el teléfono para pedir ayuda.
1: Y en la bolsa, de momento, el precio del petróleo retrocede y las bolsas avanzan. David Martínez, buenas tardes.
13: Buenas tardes. Subidas de más del 1% en todas las principales europeas. El IBEX 35 suma un punto porcentual y recupera el nivel de los 19.700 puntos después de las caídas con las que cerró el pasado viernes. Wall Street también apunta a una apertura en verde en una sesión en la que el petróleo retrocede. El Brent baja un 2,5% y cotiza a la altura de los $101 por barril.
1: Y en, a partir de 12:30, Mourinho no le va a restar protagonismo a Luis de la Fuente. Alex Pita, buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos. No le va a restar. Se está ahora mismo anunciando la renovación del seleccionador nacional hasta el 2032. 6 años más. Cumpliría 10 como seleccionador de España, solo detrás de Kubala. El récord lo tiene con 11 temporadas. Así que Luis de la Fuente, luego lo escuchamos, se va a convertir en el segundo seleccionador con más partidos de la historia de España.
1: Pues eso, lo contamos junto a otros asuntos. A partir de 12:30, les dejamos ahora con la información territorial en la sintonía de Radio Nacional y Radio 5, Todo Noticias.
15: Adisio Mixtía, Radio Nacional, Radio 5, Radio 4. Elena Pérez.
16: Bona tarda, comencem mirant els Pallaresos, el Tarragonès. Allà els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'haver atropellat intencionadament la seva exdona amb la intenció de matar-la. La víctima es troba en estat molt greu. Feia uns 2 anys que la parella estava separada i ell tenia una ordre d'allunyament. Recordin que el 900-900-120, repetim, 900-900-120, és el telèfon d'atenció a les víctimes de la violència masclista. En l'àmbit polític comença una setmana marcada per l'educació. Reunió aquest matí del president de la Generalitat, Salvador Illa, amb la consellera d'Educació i el president del Consell d'Educació de Catalunya, l'òrgan que ha de liderar el debat per a la transformació del sistema educatiu. El PP ja ha dit que no anirà a la futura cimera d'educació. Lluïsa Moret, del PSC, critica així la decisió dels populars.
17: Qüestionar-ho tot des d'una perspectiva electoralista i buscant deliberadament vots sense cap altre tipus de voluntat de participar, ni de transformar, ni d'aportar res.
16: Setmana marcada també en la política per l'amnistia, amb el Tribunal Constitucional, que començarà a estudiar demà, tot i que no s'espera una resolució immediata als recursos presentats pels líders independentistes. El primer, el de Jordi Turull. De seguida ampliem aquestes i d'altres informacions. Salutacions dels serveis informatius d'aquesta casa, amb José Gil a la realització, l'Helena Ramos i l'Adriana Llacall a les vies de so, l'Eric Sobrevia a la producció i el Roger Vergés al control central. Moment ara per la informació de serveis. Com se circula aquesta hora? Servei Català de Trànsit, Mireia Camats.
18: Hola, bona tarda. Hores d'ara a l'autopista P7 i a l'antitud i aturades a Barberà del Vallès en tots dos sentits. La mateixa autopista P7 s'alenteix la marxa a l'Ampolla en sentit Barcelona per un camió accidentat que ocupa el voral. Per tant, precaució, la C58 i intensitat de Sabadell a Badia del Vallès en sentit Barcelona per un vehicle avariat que talla un carril. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda dalt la B20 hi ha retencions entre Pedralbes i Collserola en sentit Besòs per un accident que restringeix un carril. A més, hi ha l'antitud a Horta en sentit Llobregat i a la ronda litoral a la B10 hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i a Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
16: I quina és la previsió del temps? A EMET, Noelia García.
19: Avui a Catalunya comença una setmana que serà bastant càlida, amb temps estable i de moment sense precipitacions. Avui pugen les temperatures i seran elevades a l'Empordà, on es podran arribar a superar els 35 graus, temperatures més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. Els termòmetres marcaran avui 31 graus a Barcelona i a Tarragona, 34 a Lleida i 35 graus a Girona. Durant aquesta tarda, sol i cel ennuvolat amb núvols alts. Bufa vent moderat de tramuntana a l'Empordà i fluix a la resta.
15: Edició migdia. Elena Pérez.
16: Ho dèiem en començar, els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns al matí un home acusat d'haver atropellat de manera intencionada la seva exdona als Pallaresos, al Tarragonès, amb la intenció de matar-la. La dona es troba en estat molt greu. Més detalls, Tarragona, Pilar Ribas.
20: Segons fonts policials, l'home de 47 anys i nacionalitat espanyola l'ha esperat a l'exterior de la casa seva i quan ha vist que la dona sortia al carrer ha accelerat intencionadament i l'ha embestit amb el vehicle. Passaven uns minuts de 8:45 del matí. Arran de l'impacte, el cotxe també ha acabat xocant contra un altre vehicle. La víctima ha estat traslladada en ambulància a l'Hospital Joan 23 de Tarragona. Tot i que està molt greu, no es tem per la seva vida, segons algunes fonts. L'home ha estat detingut per un delicte de tentativa d'homicidi, lesions i danys. Inicialment, se n'han fet càrrec efectius de trànsit dels Mossos perquè semblava que era un accident viari. Feia uns 2 anys que la parella estava separada. L'home ja l'havia amenaçat anteriorment i tenia una ordre d'allunyament.
16: El 900-900-120 és el telèfon d'atenció a les víctimes de la violència masclista. Funciona a les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. No deixa rastre la factura, però sí que l'esborrar-lo del registre de trucades. El recordem, 900-900-120. Més coses. Avui ha començat a Girona el judici contra el menor implicat en el doble crim de la Font de la Pólvora. Els fets van passar durant la revetlla de Sant Joan del 2024 i van acabar amb 2 persones mortes i 2 més ferides. Gemma Esteve.
21: El jove que es troba en llibertat provisional ha arribat pel seu propi peu als jutjats. La vista es fa porta tancada i està previst que s'allargui durant 3 dies. Durant aquestes 3 jornades s'haurà de determinar quin paper va tenir el menor aquella nit i si, tal i com sosté la fiscalia, va actuar com a còmplice després que l'estudi balístic descartés que fos ell qui va disparar l'arma que va causar les 2 morts. Aquest és el primer judici que se celebra per aquest cas, que remunta a la nit de Sant Joan del 2024 i que hauria començat amb una discussió entre 2 grups familiars del barri. El posterior tiroteig va acabar amb 2 persones mortes i 2 més ferides. A banda del menor, hi ha 5 adults empresonats provisionalment, entre ells Guillermo, qui la fiscalia considera l'autor material dels trets. Va estar fugit durant uns 3 mesos fins que la Guàrdia Civil el va localitzar i detenir a Granada. Els 5 adults continuen en presó provisional a l'espera de judici.
16: I els Mossos investiguen la detenció il·legal protagonitzada per 5 homes vestits de policies que dissabte al vespre van segrestar un home en plena autopista a l'AP7, al seu pas per Montornès del Vallès. Què més en sabem, Sergi Bassoles?
22: Diversos conductors que circulaven per la via i que van presenciar els fets van alertar el 112, desconcertats perquè, malgrat la indumentària policial dels assaltants, la brutalitat a l'hora d'actuar els va fer sospitar que no es tractava d'una intervenció policial real.
23: Hola, hay un secuestro en la AP7, vale, ahora mismo están con pistolas y todo.
22: Els suposats policies van treure violentament a l'home de l'interior del vehicle i el van introduir per la força en un altre cotxe. Després de retenir-lo durant unes hores, els assaltants, confirmen els Mossos d'Esquadra, el van abandonar amb el ferit en un punt que no han volgut desvetllar del Vallès Occidental. Els efectius de la Divisió d'Investigació Criminal de la Policia Catalana s'han fet càrrec d'una investigació, la principal hipòtesi de la qual és que rere aquest violent succés hi hauria un tema de revenja vinculat al narcotràfic. Tot i així, expliquen fonts consultades per aquests micròfons, la víctima amb antecedents i que precisament feia poc que havia sortit de la garjola no estaria col·laborant amb els investigadors, quelcom que estaria dificultant i molt la investigació.
16: Gràcies, Sergi. I 15 anys després de la fallida de Càrniques Vilaró, una de les grans empreses exportadores de carn de Catalunya i a tot l'estat, amb més de 600 treballadors, el cas arriba a l'Audiència de Girona. Entre els 11 acusats hi ha diversos responsables i l'administrador de l'empresa. La Fiscalia creu que entre els anys 2000 i 2010 van actuar de manera coordinada per alterar la comptabilitat i perjudicar els creditors. Els acusa, entre altres delictes, d'estafa, apropiació indeguda, falsedat documental i insolvència i demana penes de fins a 15 anys de presó, també indemnitzacions que superen els 21 milions d'euros. El judici havia de començar avui, però s'ha ajornat fins divendres per la incompareixença d'un dels acusats.
15: Edició migdia.
16: Parlem ara d'educació. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera del RAM, Esther Niubó, s'han reunit amb el president del Consell d'Educació de Catalunya, Joan Manuel del Pozo, per definir com es produirà el debat educatiu que el govern espera que generi un consens per a un nou gran acord educatiu. Ho ha seguit tot plegat el nostre company Toni Conde. Bona tarda, Toni.
0: Bona tarda. La consellera Niubó ha avançat que aquest debat ha d'abordar els temes que encara no generen consens i no produir el que seria l'enèsim diagnòstic de l'educació, sinó per a passar a l'acció, ha dit. Niubó ha assegurat que cal un nou acord perquè el pacte de 2006 no representa les aules d'avui en dia i calia una actualització amb un debat serè.
2: Però insisteixo que aquest no ha de ser l'enèsim diagnòstic. Ja disposem de diagnòstics, disposem d'informes, de propostes, moltes de les quals, de fet, ja estem entomant i estem desenvolupant. Ara el que cal és passar a l'acció i superar doncs un malestar fruit de necessitats desateses durant anys, d'una presa de consciència col·lectiva i d'una demanda legítima de reconeixement social de la funció educativa.
0: Niubó ha considerat que el Consell d'Educació és l'espai idoni per tenir aquest debat amb diferents representants dels docents, les famílies, l'alumnat i altres veus implicades en el sistema educatiu. Joan Manuel del Pozo, president del Consell, ha avançat que espera que en aquest mes es defineixin 5 sistemes centrals per organitzar el debat durant els propers mesos. Es farà una escolta i posterior deliberació amb grups formats per entre 50 o 100 persones del món educatiu, amb l'objectiu de tenir de cara a abril unes conclusions que puguen servir per a proposar canvis concrets en el sistema educatiu.
16: Gràcies, Toni. A l'espera que Salvador Illa convoqui la cimera amb els grups per abordar un consens de país, el PP ja ha declinat assistir-hi. Una crisi educativa a la qual els partits han fet referència avui en les habituals executives. Les formacions, però, també s'han referit a un eventual retorn de Carles Puigdemont el dia previ a que el Tribunal Constitucional encari l'examen final de l'amnistia. Lorena Enns, bona tarda.
4: Bona tarda. Si a partir va demà el recurs de Jordi Turull davant el Constitucional, donarà el tret de sortida a l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont. Junts es remet als partits a fixar-se en casa seva davant el futur de l'expresident. El portaveu Josep Rius, però, manté la prudència sobre el seu retorn.
5: President Puigdemont, per una banda, ja ha explicat aquest cap de setmana que si tornés, finalment, si es donés aquesta possibilitat, doncs voldria fer una immersió per tot el país, per conèixer la situació del país després d'aquests 9 anys d'exili, però a partir d'aquí el que faci ell ja ho anunciarà ell.
4: Els comuns aspiren que un retorn de Puigdemont ajudi Junts a no seguir el camí d'Aliança Catalana en l'àmbit migratori. Des de la CUP consideren que Puigdemont hauria de fer de cap de l'oposició quan torni a Catalunya i posar ordre al seu partit. Escoltem Gerardo Pissarello i Laura Vega al Cafè d'Idees de Ràdio 4.
24: Que no abandoni doncs, una mirada humanista sobre aquest tema i que tampoc abandoni una mirada humanista en matèria d'habitatge.
25: Però si em deixes dir-te un desig, diria que posi ordre dins del seu partit i decideixin què volen ser.
4: El PSC reclama que l'aplicació de l'amnistia sigui immediata per poder enfortir la convivència a Catalunya.
16: I parlarem ara d'un desnonament. Els Mossos d'Esquadra han fet fora avui per ordre judicial una dona, la Sílvia, amb una discapacitat del 36% del seu pis, on vivia des del 2013, al carrer Sardenya 357, al barri de Gràcia de Barcelona. Entre la quarantena d'activistes que s'han concentrat a les portes de l'edifici hi havia l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha estat retirada per la policia autonòmica, de la mateixa manera que la resta de les persones que s'han concentrat per donar suport a la Sílvia. Des del sindicat de llogateres, el seu portaveu, Gerard Mena, ha denunciat el que consideren una injustícia social.
26: És una vergonya que fins i tot en un cas així en què la propietat té almenys 24 pisos i hi ha un risc de salut mental evident, on la llogatera ha pagat milers d'euros en tots aquests anys, fins i tot així els Mossos d'Esquadra i el govern de la Generalitat decideixin posar-se de part d'aquests rics i no del dret a l'habitatge. És una vergonya i de nou, el sindicat de llogateres i el moviment per l'habitatge estarem aquí defensant les cases de la Sílvia i les cases de tothom.
16: L'edifici amb 24 pisos és propietat de l'empresa Bossan 2001, que no ha volgut acceptar cap negociació ni amb la Sílvia ni amb el Servei de Mediació Municipal per considerar que la dona no té cap dret a estar a l'edifici perquè el contracte estava a nom de la seva parella que va marxar de la ciutat. En el desnonament d'avui s'ha activat el protocol de prevenció del suïcidi per la dèbil situació de salut mental de la Sílvia davant això. Precisament avui s'ha conegut que una altra dona, l'Olga, veïna de l'Hospitalet i mare de dues filles, es va suïcidar el 7 de setembre passat com a conseqüència directa del seu desnonament 4 mesos abans. I continuem parlant d'habitatge perquè l'habitatge és una de les principals preocupacions, ja saben, dels catalans, i el govern vol posar també el focus en la rehabilitació d'edificis antics per ampliar el parc públic. Ho farà a través del programa Regenera, que comptarà amb un pressupost anual de 255 milions d'euros en els pròxims 3 exercicis. Cristina Martín.
6: Catalunya disposa d'un parc de 4 milions d'habitatges, però el 60% va ser construït abans de l'any 1980. Això implica problemes estructurals i d'accessibilitat en els edificis i, en alguns casos, posa en risc les condicions d'habitabilitat, especialment en els barris més vulnerables. L'executiu de Salvador Illa vol revertir aquesta situació a través del programa Regenera, aprovat amb el suport d'Esquerra. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
7: Però jo crec que ens faltava un paquet de mesures que és el que exemplifica el pla Regenera, que és la rehabilitació del nostre parc d'habitatge i dels nostres entorns, barris, ciutats, viles.
6: El programa s'aplicarà en els propers 3 anys, però la voluntat tant del govern com d'Esquerra és allargar-lo el temps que calgui.
8: De les demències associades a l'envelliment, el 70% són Alzheimer. A Catalunya aquesta malaltia afecta unes 150.000 persones. L'Ajuntament de Tarragona ha estat l'escenari de la lectura d'un manifest on familiars de malalts d'Alzheimer han demanat que es reforci el diagnòstic precoç. Avui, Dia Mundial d'aquesta malaltia, ens alerten que l'esperança de vida cada vegada és més gran i això farà que els casos es tripliquin en els propers 20 anys. Marga Esparza.
9: Hi ha factors de risc que es poden evitar, com sedentarisme, obesitat, consum d'alcohol, i també hi ha d'altres que ajuden a allargar l'aparició dels símptomes, com tenir relacions socials, perquè la solitud és un factor negatiu. Margarita Oliva, presidenta de la Fundació Rosa Maria Viva.
10: Sí que és veritat que podem actuar sobre ells, són modificables, i diuen que poden reconduir fins al 40% de les demències, doncs fent que els símptomes puguin aparèixer més tard o inclús que acabin no aparèixer.
9: Però cal que al llarg de tota la vida estimulem el cervell.
10: Però el que sí és molt important és no deixar de fer al llarg de tota la vida estimulació cognitiva, no? Mm-hmm. Aquell esforç no necessari no s'ha de fer, però aquell esforç que és un esforç conscient, no? Diari, d'utilitzar funcions cognitives que tothom pot pensar que és la memòria, però són més coses que la memòria, no?
9: Com l'esperança de vida cada vegada és més elevada, es preveu que en 20 anys la xifra de persones amb Alzheimer a tot el món s'haurà triplicat, passant dels 50 milions de persones als 150 milions.
8: Catalunya obrirà enguany una nova oficina de promoció econòmica a la Índia. La Generalitat vol que les empreses catalanes doblin en 5 anys les vendes d'aliments sabater al país més poblat del món.
11: El govern vol aprofitar l'embranzida que suposarà el Tractat de Lliure Comerç que són a punt de ratificar la Unió Europea i la Índia i que, segons el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, obre la porta a productes arrelats a Catalunya com l'oli, el vi i el cava.
12: Tenim el millor oli d'oliva del món, tenim dels millors vins del món, el millor cava del món segur, i per tant hem de ser capaços d'obrir-li noves oportunitats. Aquest nou acord que s'ha de ratificar entre la Unió Europea i entre la Índia permetrà que aquests sectors que ara ho estan passant una mica malament puguin tirar endavant.
11: Amb la voluntat d'ajudar les empreses catalanes a aterrar el país més poblat del món, el govern obrirà una nova oficina d'acció a Nova Delhi, que se suma a l'existent a Bombai i a la quarantena repartides arreu del món. I en aquest context s'emmarca la missió institucional que fins divendres encapçala el conseller d'Empresa de la Índia. L'objectiu és doblar en 5 anys les exportacions catalanes al gegant asiàtic i superar els 1.300 milions d'euros any. A l'actualitat, 800 empreses catalanes exporten al país asiàtic amb domini del sector químic i presència de companyies com Roca, Taurus o Ficosa.
8: I atenció als amants dels bolets, perquè la sequera perjudica aquest any força la campanya. El Pirineu, que va començar a finals d'agost, gairebé no se'n troben, i a la resta de Catalunya va amb un mes de retard per aquesta manca d'aigua. La producció es preveu inferior a altres anys i amb uns preus, Pepa Sant Genís, per tant, molt alts.
27: La campanya de bolets arranca a finals d'agost al Pirineu, però aquest any a causa de la sequera gairebé no hi ha producció i costa molt trobar-ne, sobretot les varietats més preuades, com els ceps i els rovellons. L'Esperança Florit és una micòloga de l'Alta Ribagorça.
28: Fatal. Ara mateix estic buscant bolets. Molt poc, molt poca quantitat i molt mala qualitat.
27: Les perspectives a la resta de Catalunya tampoc milloren. La campanya boletaire començarà amb un mes de retard degut a aquesta manca de pluges i encara que es compleixin les previsions de pluja les properes setmanes, la producció tampoc serà abundant, segons el micòleg investigador del Centre Forestal de Catalunya, Juan Martínez, que diu que quedarà lluny de les 4.500 tones de l'any passat.
29: Venimos de una sequía importante y eso hace que realmente las setas pues no hayan fructificado cuando tendrían que empezar a fructificar. Vamos con un retraso de aproximadamente un mes de producción y eso se traduce pues que si hemos perdido un mes pues realmente pues no podemos llegar a las cantidades máximas de producción.
27: La manca de producció fa que els preus es disparin. Els pocs ceps que es troben i que s'han posat a la venda al Pirineu es paguen a 50 euros el quilo.
8: El projecte Tempo Arts i Formació celebra els 10 anys de vida, uns anys en què ha arribat a prop de 42.000 estudiants gironins a través de 1.400 accions educatives. I impulsat per la Fundació La Ciutat Invisible, en aquesta desena edició presenta prop de 6 programes i 21 propostes de teatre, dansa, música i també circ. I aquest any enceta més el projecte La Farga Viva, centrat en una de les 3 escoles de més alta complexitat de Catalunya, Montse Soto.
1: Una escola on s'hi parla en prop de 16 llengües i un 90% de l'alumnat és de fora de Catalunya, però amb un claustre molt motivat, segons Salvador Sunyer, alma mater de la Fundació Ciutat Invisible, el que l'ha convertit en un dels focus de la programació d'aquesta desena edició de la Tempo.
3: Hi treballaran durant 3 anys 8 artistes d'una manera estable, 2 relators de la Universitat de Girona treballant-hi, com es poden fer centrar les arts per ajudar que el currículum funcioni millor. La idea no és crear públic pels espectacles del futur, sinó la idea és intentar ajudar una miqueta modestament a crear ciutadans.
1: Entre l'alumnat que ha pogut gaudir de les propostes d'aquest projecte hi trobem la Marta Martín i el Francis Bolaños, que van participar a un taller de podcast on van parlar de temes com aquests.
13: Una part de bullying, la noia que patia bullying, com que a casa ho transmitia violentament amb els pares.
14: Un chico que viajava al passat per salvar a su amigo, porque havia fallecido hacía un año en un viaje de colònies.
1: 6 programes i 21 propostes artístiques integren aquesta desena edició de la Tempo amb propostes per a totes les etapes educatives, com ara els Mambo Project, Jordi Panyella, Mercè Sàrries, Ponte en Pie, Aurora Bausà i Pere Jou, Fèmut o la companyia Arrels del Bosc.
8: Amb el lema desencadenar el present, Barcelona celebrarà del 13 al 18 d'octubre la 5a Bienal del Pensament, que pretén analitzar en aquesta ocasió els temps actuals i també les seves dinàmiques i contradiccions. Maite Boada.
17: Amb entrada lliure, encara que en alguns casos caldrà inscripció prèvia, 8 entorns de la ciutat, com ara el CCCB o la plaça de les Glòries, serviran d'àgora pública per celebrar una nova edició de la Bienal de Pensament aquest octubre a Barcelona, on el regidor de Cultura, Xavier Mercè, s'ha mostrat convençut que el debat migratori de Ceuta serà objecte de reflexió.
18: Si hi ha o no han d'haver, quin paper tenen les fronteres del món, fronteres des del punt de vista conceptual, fronteres físiques, fronteres administratives, també fronteres personals, que d'alguna forma generen un debat sobre la dignitat dels migrants.
17: La Bienal tractarà també temes relacionats amb la democràcia, la guerra o les desigualtats i comptarà amb la participació de 140 especialistes internacionals, com ara el novel·lista i expert en canvis tecnològics Alessandro Barico o el periodista que investiga xarxes de poder Patrick Radin-Keefe.
8: I avui acabem amb el so de Los Chicos de Nazca, la banda xilena fincada a Alemanya, actua aquesta nit a la sala Oasis del passatge de Sant Antoni de Barcelona. Nosaltres ho deixem aquí. La informació continua en aquesta sintonia i també al portal web rtv-e.cat. Passin molt bona tarda i gràcies per confiar en la Ràdio Pública.